0: El nom és teu.
1: Jo crec que...
2: Alguns Madagascar amb en Ulxa Uraueneu.
3: Amb Nivalo les fifen.
0: Vonze, uau, uau. Amb piu, Europa, marar, Europa, no és teu. Doncs ho anem manyino, eh? Manyino! Saïta vocha nais, ve? Saïta vocha nais, ja, ue? Safuia nais, ouvisi? Este mamango vango fatane? Eh?